nyaa bɛsesa ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ano akeke o awurade din mu awurade din mu nneɛma bɛsesa 0244744204 0244744204 0539433128 0539433128 ɛha ɛna ɛnɛ